0: sentir que eres gay? T'agradaven els homes grans o algun nen del col·le, no sé què? Què et va passar?
1: Crec que no ho vaig dubtar mai, per què?
0: Bueno, no ho vam parlar mai, perquè amb la mare era un tema... Bueno, ja saps, és que el Pere i jo creiem, sospitem que el Pau potser és gay.